morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus.